0: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de, molt més que un centre de jardineria.
1: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho, primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote, con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
4: Next Level te ofrece el tema vital de la semana.

0: Els bombers apunten que aviat hauran pogut taponar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. També han defensat l'estratègia de deixar cremar el gas per evitar altres perills. El sinistre deixa 8 ferits, 2 de greus. I s'intensifiquen els treballs per garantir l'estabilitat a la zona de les obres de soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, on ahir es va obrir un gran esvoranc de 30 metres d'alçada. També s'està fent un monitoratge per detectar qualsevol moviment. L'incident talla sine die al pas de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. Toc d'alerta de Rússia als Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna, un avís que li ha traslladat directament al cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, coincidint amb la participació a la reunió de l'ASEAN, que plega països del sud-est asiàtic. I els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Per això es tancaran els accessos també a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi, declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. La Fúmiga, Clara Peia o Svetlana són alguns dels caps de cartell del Tinglado de Vilanova i la Geltrú, que obre portes avui. És dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical i arriba a la 18a edició. I Blanes a la Selva acull un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui i fins dilluns que ve competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
1: Esports.
2: Després d'anunciar ahir el fitxatge de la defensa neerlandesa Renier van Asten, el Barça femení fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. En waterpolo d'aquí mitja hora comença a Sydney a partir de quarts de final de la Copa del Món entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. L'equip espanyol fins a 12 jugadors catalans, més el seleccionador David Martín. I el Tour de França, avui primera de les 3 etapes alpines, la d'avui 18a, 182 quilòmetres i 2 ports de tercera, un de segona i 2 més de primera categoria. Pogacar segueix de líder.
0: I el temps, la calor s'intensificarà al terç oest del país, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol amb alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i a la Costa Daurada, on es mantindrà l'ambient xafogós i tarda amb algunes nuvolades al Pirineu.
3: 3CAT Info.
4: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
5: Una Mar FM.
6: Yo, hey, check this out. Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
7: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
8: i Pipi te'n fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
7: Hit Parade.
9: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Parqueix t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: Ona Mar es
2: los números uno de siempre
1: y los temazos que más suenan ahora.
2: Ona Mar FM.
3: Se

0: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083, o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona. Abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
1: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva. Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gesp artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
2: Una Mar FM. Lo mejor está aquí. La mañana con más éxitos.
3: Sí?

amb els Tiets i el Sestopa ens acompanyava de la millor manera, amb Camila. Boníssima cançó i, a més, que transmet alegria, bon rotllo. Des del 88.0 de l'FM, nosaltres també te'l transmetem. També es pot sintonitzar o escoltar o connectar-te a través d'onamar.net. O des d'aplicacions al teu Android. Mitjançant el dispositiu intel·ligent Alexa. I així, gaudir de cançons com aquesta, siguis on siguis, facis el que passis, luz que sal, loca.

0: Son las 11. Las 11.
1: Los éxitos que van contigo. On Amar.
0: Ahora en On Amar FM. On Amar. Nos damos una vuelta por los comercios de moda.
2: On Amar FM. Som al teu costat 24/7 amb la millor música. I és que a través de la web a onamar.net trobaràs la nostra programació, resum dels nostres locutors, com i on van començar en aquest màgic món de la ràdio, història de com va néixer a l'emissora i també un apartat d'entrevistes. Recorda, onamar.net. També ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook. On Amar FM.
3: I comencem una nova hora de música i ho fem amb força i a més amb una cosa que segur que t'interessa i molt, perquè Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per a tu al seu nou espai d'exposició. Jo, la veritat, no sé a què esperes per visitar-la. Conforama Badalona, la teva nova llar. I aquesta també és la teva llar musical, la dels èxits, la de les cançons que t'acompanyen un dia més. Amb Amy Stewart, amb el seu Knock on Wood, des d'Ona Mare FM.

Doncs sí, així ens animaven els Doctor Prats amb aquest efecte papallona. Continuem, marxem fins al Canadà. Ens quedem amb aquesta dona, Mublet, Waiting on Love.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena. Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.

Doncs que bé que sona aquesta cançó del porto-riqueny Justin Quiles. Starry Eyes és com es titula. I així te l'oferim des d'aquí, on tenim més èxits, un rere l'altre. Per exemple, aquesta versió del clàssic de Blaumut, Bicicletes amb Miglu, Julia Blum, Chloé i Saxeni, ni més ni menys.

0: cases a Puigcerdà de Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Hola, Mar FM.
3: Zona número 1.
4: Hola, somos Fangoria.
5: El

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
3: Una mar FM. Llévate nuestros éxitos a la playa.

Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fàbregas.info. Ja hem començat la campanya d'oferta de bates blanques per a estudiants de laboratori. Vine i aprofita-la. A l'agost, tanquem per vacances. ¿Tienes un cumpleaños, una fiesta privada o una cena de empresa y quieres que sea especial? En Mambo Club Badalona te preparamos la fiesta completa. Sala privada, música, copas, catering, decoración y ambiente premium. Tú vienes con tu gente, nosotros nos encargamos del resto. Y atención, si al reservar dices que vienes de Onamar, tendrás entrada con alfombra roja para recibir a tus invitados como se merecen. Busca en Google Mambo Club Badalona o entra en mambo.club. Mambo Club Badalona, tu fiesta, tu gente, tu mambo. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat.